va de Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi o chindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, mavereketer ondimi o chindau.

Va de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau. Va de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.